0: Radio Elda. Cadena Ser.
1: El Ayuntament de Monòver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de setembre, a Tarín Marín, recinte Fester Les Moreres. Celebrem les nostres festes amb el directe de Diagnòstic